0: tornar a marcar así en este estadio especial. Peradell va a marcar en Balaídos la impasata, el gol que va a donar Micha Salvació al Valencia. Y Alberto Marí, que marca de penal, Sorna avanzarse al Valencia, 1-2.
1: Hola, soy Mario Glaver, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.
2: Valencia, al cor del Mediterrani, és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món.
3: Van a escuchar una reemisión del programa ¿Cuánto sabes del Valencia?

0: Hola, soy Sadik, no te pierdas mis goles en la radio del Valencia. Amunt.
1: Bona vesprada, els parlen Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
2: ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt! ADN Valencia Club de Fútbol.

0: Hola, soy Javi Guerra. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
1: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està UPCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
2: Javi Guerra, l'àrea, Javi Guerra!
1: T'informem cada dia amb rigor.
3: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
1: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
4: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
1: Sense oblidar-nos del Mestalla.
5: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
1: Ni del femení.
6: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
1: Ni de la Academia.
7: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
1: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. UPCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància zero. UPCF Media Radio. La veu del València Club de Futbol. Connecta't al sentiment.

0: Moments històrics del València.
1: Rescatamos en este caso el partido del Trofeo Naranja del verano de 1991 que disputó el Valencia Club de Fútbol y que empató a uno ante la Unión Soviética. Retransmisión de Miquel Ángel Picornell en Canal Nou.
2: Juan es Luboslav Penev, que intenta esmullirse por la parte esquerra. Son constantes, insistibles pujades del número 5 soviético, Ali Amin. El balón que el juega en este momento Mostovoy, per part de la selecció de la URSS. Continua Mostovoy, està totalment desmarcat a l'esquerra Shalinov. En canvi, la pilota cap a la posició teòrica de davanter centre. I el balón finalment rebutjat per Giner en direcció a la banda. Servici favorable a la selecció de la URSS. Així veiem en acció i en una jugada anterior Rommel Fernández, que s'havia deixat darrere Kuznetsov. Mentrestant juga Mikhailichenko, busca l'ajuda darrere de Galiamin, el baló dins l'àrea, i gol, acaba d'empatar Korneyev, el jugador que havia donat ja mostres de la seva perillositat en dos anteriors llançaments, i hi ha un aplaudiment pràcticament de gala per a la selecció de la Unió Soviètica, que en el minut 28 d'esta primera part ha aconseguit el gol de l'empat per mitjà del número 8, Korneyev.
3: Precisament els dos homes més actius de la selecció de l'URSS en este partit, Mikhailichenko i Korneyev, han sigut els protagonistes d'esta acció. La passada en direcció a l'home que més voltes havia posat a prova la porteria de Sant Pere sense èxit.
4: Hola, soy Gemma. Sigue todos nuestros partidos en la Ràdio del València.
0: València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància zero. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol. I després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
5: Javi Guerra, dins l'àrea, Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
6: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
7: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
8: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
9: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
10: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a la Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
11: VCF Radio, el cor de l'afició.

0: Moments històrics del València.
1: I Espanyeta no, no sols és volgut per els jugadors que estàvem així, sinó jo me'n recordo que en el Mundial d'Espanya tant els jugadors de la Real Societat, del Bilbao, del Madrid o tal, li cridaren com si fora de la família d'ells. O sea, que eren una persona entranyable, no? I ell dia, he sobrevivit a 40 entrenadors, perquè si quieres de veres que els jugadors normalment van passant, però ell sempre està ahí. I entonces per això jo crec que ha sigut tan volgut per el caràcter que tenia i perquè passaven els anys i els anys i ell estava ahí. És que tu has dit 50 anys, no?
2: 55.
1: És que és, molt, és una vida, eh? És que són molts anys.
3: Una de les faenes menys reconeguda en el futbol és la d'utillero. I Espanyeta ha fet que els utilleros siguin
2: reconeguts,
3: però d'una manera increïble, gràcies a ell. Uh-huh. Ell anava a qualsevol camp d'Espanya i d'Europa i és que el coneixia tot el món. Tenim una anècdota que era un xiste que contava ell, que deia que anàrem, mos tocava una vegada una eliminatòria en Roma contra, no sé, contra la Roma, crec que era.
4: La Roma, sí.
3: I anàrem a veure, pues, coincidir en la visita d'Ixa que fem al pati on és el Papa al balcó.
2: Vaticano.
3: Al Vaticano. I és el Papa en un altre al balcó i estem ahí i uno diu: ¿quién es ese que sale al lado de Espanyeta? Y yo contaba ahí y se morían de...
0: Van a escuchar una reemisión del Partit del València.
5: Este es el 11 del València, el 11 de la il·lusió, el 11 que vol somniar per poder tornar a Europa 6 anys després. Tot passa per guanyar-li el Barça, ja sabeu, i esperar que punxe Getafe i Rayo Vallecano en la porteria. Està sent dels millors, Salvador, decisiu, Stole Dimitrievski en defensa. Va a continuar jugant avui de lateral dret el basc Unai Núñez. La parella de centrals per al capità, per al Daldalla, César Tàrrega. I la novetat, torna a la titularitat, torna a jugar de central per la sanció de Raixo Mert, el de Denia, Pepelu, la banda esquerra.

0: Tenim somnis i il·lusió que tenim, que no ha pogut ser, però quedem-se en lo que hem dit, en la gran victòria, en el gran partit que avui ha fet el València. Ha sigut millor, superior al Barça, competint que... i jugant-li de tu a tu, i ahí està el marcador, es, 3-1.
1: Fíjate que nos hemos ido muchos partidos diciendo, bueno, el Valencia tenía que haber hecho esto, el Valencia tenía que haber mejorado o haber sacado un resultado concreto. Hoy podemos decir que el Valencia demuestra una vez más que tiene plantilla para darle respuesta a cualquiera. Que nos hayan salido mejor o peor otros partidos con otros resultados, pero el Valencia tiene equipo para ser muy, muy competitivo.
0: Avui ha fet un molt bon partit, eh? Li ha remuntat al Barça, que s'ha ficat per davant al marcador amb el gol de Lewandowski. Pues ahí ha arribat Javi Guerra en un golàs per empatar el partit. Després, Luis Rioja, un altre gran gol per a ficar-se per davant i per arredonir esta gran victòria, el gol de Guido Rodríguez, que ja diem, deixa el València novè en la taula de la classificació amb 49 punts, sense Europa, però ha fet el que tenia que fer. No s'han donat els resultats, ha guanyat el Getafe, ha guanyat el Rayo, però Gonzalo, ahí ha estat el nostre València.
2: Sí, jo havia donat la retransmissió, però a mi crec que és el millor partit del València d'esta temporada, sent el Camp de Mestalla, remuntant-li al Barça, competint, mostrant esa determinació també de cara a porteria rival. Hem fet tres gols, però recordem que en la primera part ja havien tingut quatre ocasions molt clares. I malauradament, pues, no hem servit esta victòria per a poder estar l'any que ve en competició europea. Sí, hem servit per a tancar una molt bona segona volta, que el que hem de pensar és que ha de ser el punt per a enganxar-nos la pròxima temporada, l'última temporada del València així en este camp, en este Camp de Mestalla. I hem de quedar-nos en aquestes xifres, en aquestes estadístiques de la segona volta i pensar que l'any que ve podem donar-li continuïtat.
0: 49 punts, acaba el València esta temporada, 9 en la taula de la classificació, en 13 victòries, 10 empats i 15 derrotes. I s'ha sigut el balanç final del València en este últim partit de la temporada, en una gran imatge avui de l'equip guanyant-li al Barça.
3: Hola, soy Javi Guerra. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
4: Han escuchado una reemisión del partido del Valencia. Van a escuchar una reemisión del programa ¿Cuánto sabes del Valencia?

0: VCF Radio, l'informatiu del València.
1: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa.
2: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
3: VCF Media Ràdio, la veu del València Club de Futbol. Connecta't al sentiment.

0: Hola, soy Leslie Okai, jugador de Valencia Mestalla. Seguí todos nuestros partidos en la radio oficial de Valencia.
1: Després d'un inici dur de Lliga i amb les roïnes sensacions de la derrota a Riazor, tenim l'oportunitat de ressarcir-nos este diumenge davant d'un dels colossos de la competició. Des de les 3 i mitja, a Mestalla, i per VCF Media Radio, l'app, el web i el canal de YouTube, València-Barça. Viu el partit amb la veu de Josep Rovira i la narració i els comentaris de Víctor Barea, Ricardo Arias i Miguel Ángel Bosio. Este diumenge el València-Barça a Mestalla i a la Ràdio del Sentiment. Haz realidad el sueño de tu peque y consigue que sienta la emoción de Mestalla gracias a Divina Seguros. Contrata cualquier seguro de Divina Seguros y entrarás en el sorteo para que puedas salir de la mano de un jugador del Valencia Club de Fútbol en el partido contra la Real Sociedad. Además, disfrutarás de una entrada doble para vivir la experiencia con él. Infórmate en divinaseguros.com. Divina Seguros. Aseguramos la mejor afición. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe, a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil.

0: VCF Radio, la radio oficial del teu equip.
1: El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentia.
2: València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
3: Hola, sóc Pepe Lu. Viu amb l'emoció de VCF Media Radio tots els nostres partits.

0: VCF Radio. Alzira Radio, La Ribera, 107.9. A la Costera, Canal San Radio, 107.4 y Josa FM, 107.2. Safor Radio, 87.6. Per a la Costera y la Canal de Navarrés, Blue Radio, 90.2. La Maxi Radio, al Camp de Morvedre y al Palància, 103.9. I per a tot el món, valenciacf.com i també pots escoltar-nos per l'app del València. Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Radio. VCF Media. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
1: Javi Guerra, dins Javi Guerra! Gol! Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
2: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
3: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos.

0: Los del Mestalla.
1: Ya sabes, Miguel Ángel Angulo, que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va a ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
2: El Valencia Club de Fútbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
3: Y el juvenil se va a proclamar campió d'un torneig a La Palma, Gran Canària. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
4: VCF Radio, con millor son en els gols del València.

0: stacking stacks, living a dream of giving back, living a dream of having that.
1: La salud valencianista a VCF Radio.
2: La Fundació Te Dona Vida. Estem en la secció de hàbits saludables de la Fundació del València. Avui anem a parlar de la salut dental. És molt important, eh? Més important del que se pensem per als esportistes, per als futbolistes, el tema de les dents, perquè ens ajuda també a previndre les lesions. Però bueno, ara ens ho conta tot i ens ho explica el metge de l'acadèmia, el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal?
3: Bona vesprada, Rubi, si estem una altra vegada.
2: Estàs un poc constipat, no?
3: Sí, no he fet cas a mi mateixa dels consells que donem i mira el que passa.
2: N'hi ha que previndre, la setmana passada parlarem de previndre els constipats, eh?
3: Sí, sí, sí.
2: Però vaya, bueno, vaya. La veritat és que l'oratge tampoc acompanya, eh?
3: No, la veritat
2: fred,
3: és que
2: fa calor.
3: S'enganyem a vegades en la roba que escollim per la faena i el que passa, no, ningú estem lliures, ni els metges.
2: Bueno, doctor, avui anem a parlar de la salut bucodental, que és més important del que pensem, sobretot per als esportistes, per als futbolistes, per allò d'evitar lesions.
3: I tant, encara que no n'hi ha estudis científics clars que ho demostren, nosaltres en la nostra experiència sí que hem observat que n'hi ha certa relació en lesions, sobretot de tipus muscular, associades a una higiene dental no adequada. I com tot en esta vida del deport, moltes vegades té més que veure la prevenció i l'adquisició d'uns hàbits saludables per a previndre qualsevol problema a posteriori. Aleshores, nosaltres hem intentat que tots els xiquets que estiguen en la nostra escola puguen assolir tots aquests hàbits i de fet estem a punt de començar una campanya en el club de que, en el qual una entitat d'odontologia va a fer una revisió a tots els nanos de l'acadèmia.
2: O sea que anem a començar ja ara ja una la campanya de revisió de les dents de tots els xavals, dels xicons de l'acadèmia, no?
3: Va fer-se, sí, i bueno, ja l'han fet en la gent major, en els certes juvenils, els que deixes i falde ja han sigut revisats. I no sols hem revisat l'habitual tema que vosaltres sempre m'instruïm més, que és la càrie, sinó altres tipus de problemes, com les maloclusions. Més que res, no perquè n'hi hagi que intervindre directament en elles, sinó per aconsellar, perquè sí que és de veres que són alteracions que ajuden.